font d'aigua de la vida. Regeu del cel el cor de mon país. Dons i virtuts deixeu-li perfudida. Feu-ne, si us plau,

0: comissari?
1: Que amb vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí. Si en per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní.

petit caragol ix del teu bressol i ves a fer mil toms que és gran lo món i sí que és de retorn, caragol, quan lo sol recomenci el seu vol. Bona nit, caragol, lluny del teu bressol tindràs les estrelles per navegar i trobaràs companys, caragol, com el lacidor de mi fa sol. L'olla per dir prou, lo sí per si piou, lo to per dormir, lo re pel camí, lo mi per qui vol, lo fa si fa sol. Bona nit, caragol, lluny del teu bressol hi ha una música sense fi. Si el teu cos vol lo món, caragol, per ballar cal posar el peu pel sol.

Que dius que què? Que aquí? Però quan? I com? Com? De quina manera? En sèrio? Però per què? No m'enredes, eh? Així? Tan així?

m'ho crec, eh? És impossible. I tot de cota! Passis, home, fora cosa de locos.

0: molt negre.
1: I com ens mosquegen les malpunyeteres. Són puntets de color, volant disparats per l'habitació. Bronzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai!
2: Però, i tu? Vaja, quina besada. Uf, doncs clar. Ves? Què volia?
1: Alça, Manela.
2: No exageris tampoc, eh?
1: Cada quan? Després d'aquí?
2: I per sempre.

0: tots els colors.
1: Stop right on.

Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.

carregat de joies, sortit per la finestra després de robar un petó. A plena llum o al vespre, deixant a dins la resta, sortit

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Te'n recordes, cap gros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

te'n recordes que el Jofre i la Maria amb un continuarà cluïen la cançó profètic acudit ahir a la Boqueria va

temps a gust per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros, sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pateràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota o pinotxos

va demanar per tu i li va entrar plorera en saber que eres mort, que el cor et va dir prou. Conmogut m'abraçà dient: ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgin innocent, o canviem el final del mal

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si ella ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

els minyones de Canet. Diu que tenen el cul net. L'altre dia em vaig veure una que s'hi feia amb un rasclet. Les minyones del color.

ensorrar-se en la pols. Pues la puresa és l'avanç de la corrosió. El que queda és arrapar de cicatrius i bonys. La rebel·lia pot ser la flaire de la putrefacció. Les riallades et fan sort, els oblits remunten el soroll, el teu va ser un somni bord,

see where you at.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Codalet, 95.5.
1: Ràdio Arrels, 100% en català.

és jove l'arbre i no pots oblidar l'empremta. Però per ser arbre ens falta coses per

Tot es mal recau allà mateix, damunt qui no s'ho mereix, és qui més ho pateix. Mil promeses que t'hem partit tant es fems, i resulta que sóc jo qui les ha fet. Si me diu que no pots, tot faràs plans, la distància que mos sobra, la nit em llevant. El meu tatuatge és fet per ses teves mans, un pont entre el teu llit i el meu, que se'n va trencant. Dormir, beure i pagar lloguer, cobrar l'atur, pagar llum, llàgrimes en cafè. Cap de cantó, un llençol que reflexen el que vam ser, una novel·la que no avança, un autor que no sap què fer. Una història que no se sap d'on ve, però encara xerren de nosaltres tots aquells carrers.

See this light. Tonight.

0: moltes veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Mateu, tinc 6 anys. M'agrada anar a la platja amb la meva família i també amb el meu gos.

0: ens queda.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 8.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Sisena part. Josep Maria Figueres. Precedentment hem parlat del respecte i de les amistats del mestre Pau Casals amb les monarquies. No és contradictori amb la república?
1: Bona qüestió. La república és una esperança de millorament social. Aquesta paraula esperança ho reconeix. Apareix la paraula Audoda, el nom del vaixell rus que porta la revolució, Audoda, com a voluntat d'un nou món, d'un món millor, d'un món que porti la justícia. És el que li diu el pare de l'escriptor de Teresa Pàmies, el Josep Pàmies, amb un terratiner de Valer. Diu, ara el meu fill podrà estudiar. Volen l'ensenyament, però és que també volen l'alimentació. I Marcelí Domingo, ministre de la República, farà la inauguració d'una escola cada dia, que es diu aviat, cada dia. Per tant, l'ensenyament serà consubstancial amb la República per promoure de facto la igualtat.
2: Ell era republicà.
0: Es tracta d'una entrevista a Marta Casals Istomin, viuda de Pau Casals, a una emissió de TV3.
2: Tenia simpaties per la república, per la democràcia i perquè permetia que l'obra cultural, que moltes coses poguessin millorar i el nivell de vida de moltes persones, això era l'esperança, naturalment. Però inclús això no va disminuir el seu efecte per a la família real.
1: La república, per tant, es veu com un element d'igualtat. Tindrà els seus errors, les seves precipitacions, però la república no fracassa per ella, sinó que fracassa perquè uns militars es rebel·len i, com va fer Pinochet amb Allende. Per tant, no guanyen eleccions, doncs ho farem amb la punta del fusell. I s'ha acabat l'abdomà, és a dir, la dictadura. La població en aquell moment era majoritàriament republicana, menys a Catalunya, absolutament. I les eleccions es guanyen el 31 amb una proporció de majoria absoluta. No unànime, la Lliga té força, evidentment, i serà un 60-40 o 70-30, però ciutats i el món urbà guanya i de forma absoluta la república. Casals participa d'aquest sentiment majoritari del poble català de la república per la igualtat i per la justícia, que són els seus valors, i per la llibertat. Ell es deixa retratar votant amb una urna al Vendrell. Aquesta imatge, per tant, hi és. Però és que participarà en la república, primer en el concert que es farà de celebració l'any 31, en el qual doncs es voldrà fer les festes. I aleshores aquestes festes de la república, qui més millor que Casals per poder actuar. El 32 faran un homenatge, després de la duríssima campanya per l'Estatut retallat, amb una campanya de premsa hostil terrible, faran un gran festival també, i Casals allà hi serà. Serà un homenatge al president de la república que vindrà, etc etc. Però l'any 32 trobarem doncs aquest altre concert. I també encara n'hi haurà un altre, que és quan al començament, el 36, abans de l'esclat del conflicte, hi hagi un altre concert amb el congrés que farà l'Associació de Música, d'Estudis de Música, en la qual doncs Casals farà un concert, però també farà el Parlament. I aleshores en aquest Parlament diu unes frases ben boniques i ben representatives d'aquesta vinculació que ell tindrà amb la república. Per tant, ell fa el que sap fer, que és tocar. I tocar, doncs, quan hi ha l'enterrament d'un músic o l'homenatge d'un músic, sigui Rovira i Virgili o sigui Pompeu Fabra, poques paraules dirà, diu, deixi'm anar a buscar el violoncel. Per tant, en el tercer congrés de la Societat Internacional de Musicologia, que tindrà lloc a Barcelona l'abril del 36, Casals farà al Parlament. Aquest Parlament el podem veure gràcies a la Revista Musical Catalana i també doncs, a les actes d'aquest congrés. Per tant, aquests concerts, el de l'any 31, el de l'any 32, el de l'any 36, són simplement un exponent d'aquesta vinculació. En aquest congrés internacional diu: a vosaltres, musicòlegs i estudiadors, és un congrés acadèmic, la meva veneració i reconeixement. Ens heu recreat la música dels segles i ens heu fet reviure la vida musical mil·lenària dels pobles civilitzats. Amb les vostres recerques ajudeu i faciliteu el nostre camí. Aquí expreso el meu desig que coneixement i inspiració estiguin cada cop més estretament units. Agraeix doncs, que hagin vingut especialistes d'arreu del món i Catalunya s'hi aboca. I hi ha concerts, hi ha actes, etc. s'aboca amb aquesta iniciativa. Però la defensa de la República, també durant la Guerra Civil, la farà amb tres grans concerts. Farà un concert pels ferits de guerra al setembre del 36, que serà aquest concert que es retrata i que es descriu tan bé, en el que els mutilats i els ferits estaven envenats, no podien aplaudir, i aleshores aixecaven les crosses. Es passa a recollir, diu Jaume Miravitlles, un dels organitzadors del Comitè de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Miravitlles Navarra, diu, passaven a recollir, diu, i vaig veure un anell que sabia que era el de Casals. És a dir, que aquella generositat que deien, diu, més a més de fer el concert, no portava diners, diu, dona un anell. El segon gran concert el farà l'any 37, quan hi hagi el segon congrés d'escriptors antifeixistes que fa a Barcelona i al Palau de la Música, hi va companys, hi van autoritats, etc., es fa també aquest concert. El tercer, aquest l'organitza el govern central, fa dels programes en castellà a Barcelona, al Liceu, quan el govern de la República ve a Catalunya, a Barcelona, des de València, hi ha una acció de castellanització, tot ho fa en castellà, i els concerts al Liceu, amb músics catalans, amb públic català, i ha de fer la propaganda en castellà. Si els anteriors, el del 36, dels fedits, el del 37, dels escriptors, i el 38, que serà un concert de suport pels infants, Casals hi anirà. Casals té una gran fleca pels infants. Pels infants, sempre que pot donar doncs, el que pugui pels infants. I la seva il·lusió que ha estat que un dia a l'any tots els infants del món toquessin a l'uníson una peça musical. Bé, doncs, en aquest últim concert es farà una crida, com amb l'anterior, per la República, demanant recursos per la República. No serà el que algun diari diu, Casals, ambaixador de la República, no arriba a dir això, no fa una acció de propaganda, però sí que ell, quan li pregunten, parla. I quan parla, no li agrada el del començament, com a poca gent li agrada el que van fer els gàngsters i molta gent de la FAI, que en diuen incontrolats, però que estaven ben controlats perquè tenien llistes de persecucions contra persones que l'únic delicte que tenien era haver estalviat la seva vida i tenir uns camps o anar a missa. Per tant, això va fer molt de mal i la imatge de França del govern espanyol encara potser ha de per avui perduda en aquest sentit. I Casals, per tant, doncs, amb les seves gires que fa, va des d'Egipte al Marroc i des de Buenos Aires fins a on pot tocar, a Anglaterra, etc. I les seves intervencions, quan li pregunten, contesten. Els concerts no fa mítings, però si li pregunten als periodistes abans o després i li pregunten, ell parla, i parla clarament. La gran acció serà posteriori. A partir del 39 es pensen que hi hagi aquesta acció de que treguin els dictadors com Franco i aleshores, doncs, en veu de que no, arribarà a publicar articles que escriu ell, com el del New Chronicle, o cartes que enviarà, i d'aquí la seva gran relació amb en Kennedy, com l'havia tingut també doncs, amb en Truman, que els envia cartes en el que no parla només de la pau, amb la qüestió de l'amenaça nuclear tan angoixosa en aquest moment, sinó per l'acció de que vol que impedi la justícia, vol que impedi el que sigui una societat més justa. Per tant, pau, però no una pau basada en l'autoritat, i el silenci d'aquell, diguem-ne, ordre, sinó basada en el respecte de la justícia. Aquest és l'ideal de Casals, i per això es manté en una república. Com hem dit abans, és agraït amb la monarquia, amb la reina Maria Cristina, que li dona la beca, amb els seus fills que havia jugat junts, etc. Li donen formació, li ensenyen llengües, etc. Ell havia après el francès a les estades a París, havia après també l'anglès, i per tant ens trobem amb un políglota que té una sòlida formació. Quan ell ha d'escriure i parlar, els seus parlaments són molt meditats, sembla espontanis, però són meditats. El parlament que fa a les Nacions Unides espontani, que no és llegit, ho diu tot i ho diu amb unes poques línies. Comença parlant de la mare i fa sortir Catalunya. I si cita Espanya és pel seu paper dèspota, diu Catalunya avui una província, província amb la concepció romana de territori dominat, avui una província d'Espanya.

Era la sisena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Ràdio Arrels Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Joan Lluís Lluís, periodista i escriptor. Neix a Perpinyà el 1963. La seva producció literària es basa essencialment en la prosa i la novel·la. La primera, Els ulls de sorra, editada el 1993, i l'última, Una cançó de pluja, el 2025. Ha escrit lletres de cançons pel grup Blues de Picolat i, el que és menys conegut, alguna poesia. Del recull Salives, publicat el 2021, llegirem el poema Les dones de demà. Demà me n'enamoraré 29 vegades. Una faldilla untada de sol, l'aire tremolós prop d'una espatlla, uns llavis àvids d'aigua neix i aquells cabells pentinats a punta de nit. Demà me n'enamoraré i 29 dones em raptaran. Em serà igual si cap d'elles no se n'adona, si no em perceben, si no m'oloren, si pensen haver entrevist un tros de paret en travessar-me amb la mirada. Demà me n'enamoraré de 29 meravelles que mai no sabran res de mi i que deixaré marxar cap als seus homes o al seu no-res, i jo em quedaré, com cada dia, amb les visceres plenes d'aquest amor 29 vegades ofert en va.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

0: Amb els llums apagats, el Peugeot 407 blanc es va aparcar silenciosament a uns 50 metres d'on es trobava el cotxe dels policies de la policia judicial. Els dos homes que l'ocupaven tenien una vista perfecta de la casa i del cotxe on estaven en Callard i Naberto. Vestien roba de color negre. Tots dos es van ficar l'auricular que els permetria romandre en contacte i van abaixar-se als passamuntanyes. Uns minuts abans, havien sentit la conversa que en Costas havia mantingut amb en Callard, assabentant-se d'aquesta manera del lloc de la trobada. També sabien que el sistema d'escolta de la policia judicial, connectat a un simple telèfon mòbil que el seguia a tot arreu, havia estat descobert. Sabien el que havien de fer i també que tenien poc temps per fer-ho. Tal com havien previst, van connectar per radiocontrol una càrrega explosiva per malmetre les antenes GSM que comunicaven Port-la-Novela amb la resta del món. Aquesta operació els deixava un mínim de mitja hora abans que intervinguessin els equips de manteniment. Durant aquest temps, els policies que vigilaven no estarien en contacte amb ningú. Discretament i sense fer cap soroll, van sortir del cotxe. Un va anar al llarg del canal en direcció a la part del darrere de la casa. L'altre va col·locar-se darrere d'un mur de pedres i va desplegar el seu fusell amb visor telescòpic versió nocturna, gràcies al qual podria assegurar-li una bona cobertura al seu company. Quan va arribar a la casa, va veure que tenia la sort de cara. A la planta baixa hi havien algunes finestres que donaven directament al canal. En va forçar la primera sense cap mena de dificultat i va entrar dins d'una habitació ben fosca. Al fons del passadís, darrere d'una porta entreoberta, va veure llum i va sentir unes veus. Mentre s'acostava en silenci, va treure la seva arma. Volia corregir l'error que havien comès al cap Bear al no adonar-se'n que la científica portava amagat un mòbil encès en una butxaca. En el moment que la van treure del cotxe per llançar-la des de dalt del penya-segat, ella el va treure escridassant. De sobte van haver de disparar contra ella i el telèfon mòbil va caure al buit. Després van haver d'improvisar. Per sort, el micro de la policia judicial els havia donat les informacions necessàries per salvar l'operació. Només faltava neutralitzar d'una vegada per totes el curiós corresponent de la Laura Blanchet. Els resultava un tan estrany que aquest no hagués anat directament a la policia. En Paul observava la Nawaja. Semblava molt dolça. Mica en mica va començar a parlar. Aquella nit, la Laura va telefonar-la des de l'estació de Perpinyà, demanant-li que es quedés en alerta. Estava inquieta. L'home que havia estat esperant no havia arribat i tenia la sensació de que l'estaven seguint quan tornava cap al seu cotxe. Els seus ulls grans i negres van quedar inundats de llàgrimes a l'explicar-los els darrers moments viscuts en directe per la Laura, gairebé amb un fil de veu que feia mal. El segrest, els plors, l'interrogatori per saber qui estava al corrent de les seves recerques, els cops, els crits i, finalment, el silenci. En Paul va entregar-li la cadeneta explicant-li com aquesta havia arribat fins a les seves mans. Ella se la va posar als llavis i tot seguit la va estrenyar amb els dits de les dues mans. Però la història del telèfon mòbil representava un nou element que inquietava considerablement en Paul. Si els assassins sabien que la Laura Blanchet tenia un mòbil encès en el moment en què va morir, ells intentarien aniquilar el seu corresponent. La Nawaja estava en perill. Llavors va decidir precipitar els esdeveniments.
1: La Laura et va entregar un dossier. Què era, un disquet o era en un altre format?
2: Sí, és una clau USB. Em va dir que l'havia de guardar, excepte si a ella li passava alguna cosa. Llavors algú vindria a cercar-la.
0: L'imant manipulava el telèfon de la Nawaja amb les seves mans. Ella no havia volgut tornar-lo a utilitzar. Li horroritzava la idea només de pensar-ho. La porta del passadís va obrir-se bruscament.
3: Tranquils, les mans sobre la taula.
0: L'home vestit de negre els apuntava amb una arma automàtica prolongada amb un silenciador. Lentament van obeir totes les ordres que els anava dient. El cos de la Nawaja va començar a tremolar, els ulls esbatanats. L'imant s'havia quedat petrificat. En Paul va pensar aleshores que havien sigut massa negligents. L'home va acostar-se i va arrencar el mòbil de les mans de l'imant. La marca i el model corresponien amb el que estaven cercant. Va fer caure la bateria i va observar el número de sèrie gravat en la part interior. Un somriure es va dibuixar en els seus llavis.
3: És teu?
4: Sí.
0: Per l'auricular, l'home va escoltar la veu del seu company. Aquest va advertir-lo d'una mala notícia.
5: Afanya't! Els policies acaben de baixar d'un cotxe i s'acosten, van armats.
3: Atura'ls!
5: Collons, són policies!
3: Dispara contra un, així l'altre dubtarà.
5: Rebut, però espavila!
0: A l'interior, l'home no va afegir res més. Tranquil·lament va mirar l'imant.
3: Deies que aquest telèfon era teu?
4: Sí.
0: L'home va prémer dos cops el gallet, cosint de bales al cor de l'imant. A fora, un crit va trencar el silenci de la nit.
6: Callar!
0: Va ser la Berto qui va cridar. Acabava de veure el cap del seu company Callar explotar a causa de l'impacte de bala llançat pel segon dels homes, el que estava a fora cobrint els passos del seu company. En Callar, que estava a punt d'entrar dins de la casa, havia volgut reaccionar de seguida. Temia que en Feder els tornés a despistar de nou, tal i com havia fet minuts abans. També volia detenir el detentor del telèfon mòbil abans que algú li acabés disparant. Ella havia intentat dissuadir-lo. Va voler telefonar en Costas, però no tenia cobertura. Aleshores, quan en Callar va baixar del cotxe per acostar-se a la casa, ella el va seguir. Un instant abans que fos ferit, ella va mirar enrere. La seva retina va enregistrar d'on provenia el llampurneig del foc de bala. En aquell precís moment va deixar-se caure disparant tres cops amb la seva arma de servei, una Sig Sauer 2022. Com el comissari Costas havia remarcat, la Berto no destacava ni per posseir una intel·ligència excepcional ni tampoc per ostentar una gran bellesa. Era una noia simpàtica i una mica rabassuda, amb uns ulls entremaliats, però des de ben petita l'havia guiat el seu instint. Si més no, una forma superior d'intel·ligència que li havia donat un cert avantatge en certes disciplines i situacions. El tir en feia part. Els seus instructors de l'escola de policia van quedar estupefactes amb ella. Tot i que ella no veia bé els blancs, sí que els sentia. Un soroll que provenia de l'interior de la casa li va fer girar el cap. La porta d'entrada es va obrir i va veure un home armat. Ella va cridar.
6: Policia! Llenci l'arma!
0: Tots dos van protagonitzar un foc creuat. Ella va sentir com una bala li havia cremat el cuir cabellut. L'home va ser projectat a l'interior de la casa degut a la força del seu propi projectil de 9 mil·límetres. El dolor generat per la força de l'impacte el va fer deixar la seva arma. Durant un instant va quedar-se estès a terra, però va recuperar ràpidament la consciència, encara que el dolor de l'espatlla li feia molt de mal. Va aixecar-se lentament per ajupir-se de nou aquest cop per agafar una segona arma que tenia amagada en el seu turmell.
1: Xxt! Silenci! Les mans sobre el cap, de pressa!
0: En Paul havia agafat l'arma que l'home havia deixat i estava davant d'ell amb els braços estirats, la mà esquerra sota el seu puny dret, llest per disparar. L'home se'l va mirar intensament. Va pensar que era massa arriscat i va col·locar la segona arma al terra. Lentament va creuar els braços per damunt del seu cap.
7: Tu no t'hi fiquis i fot el camp!
0: La seva roba negra fumejava lleugerament en el lloc on l'havia perforat la bala de la Berto.
1: Esclar! Un equip esplèndid, combinació d'antibales? Llàstima que no tinguem més temps per parlar de modelets. Tinc un missatge per tu, de la part d'en Luig Libosec.
7: Pobre imbècil, no saps on t'has ficat.
1: Ni tu tampoc!
0: Va disparar-li una bala al crani. La detonació va ofegar-se per l'efecte del silenciador. L'espatec del mecanisme que va expulsar el casquet va semblar desmesurat.
6: Deixa l'arma, collons! Te l'has carregat!
0: La Berto l'estava apuntant, estava dreta a l'entrada de l'habitació.
1: Calma't, veus? Així, deixo la meva arma. Ho he fet en legítima defensa. Anava armat i m'havia amenaçat.
6: Ho he sentit tot, te l'has carregat. Gira't i mostra'm els canells, quedes arrestat.
0: En Paul es va deixar emmanillar.
1: D'acord, però seria millor que em deixessis veure la ferida que tens al cap. T'està sagnant.
0: La Nawaja havia desaparegut. Quan l'home va obrir la porta de l'entrada per poder sortir, ella va aprofitar per precipitar-se a través de la finestra del saló que donava sobre el canal. En Costas i en Manar van arribar uns minuts més tard. Ells mateixos es van encarregar d'organitzar el guirigall de policies i d'ambulàncies presents al lloc dels fets. En Pol encara estava dins la casa, emmanillat i sota vigilància. Els tècnics ja s'havien fet càrrec del telèfon mòbil per poder investigar-lo. Un equip de l'identitat judicial estava treballant en l'habitació on s'havien produït els fets i ja havien assenyalat l'indret on el primer tirador havia estat abatut. Uns quants policies van posar-se sota la direcció d'en Menard. En Costas parlava amb la Bertó. Un metge li havia netejat la ferida que tenia al cap i li havia exigit d'anar urgentment a l'hospital, ja que necessitava uns quants punts de sutura. Però abans, en Costas volia saber què havia passat.
6: Jo tinc la culpa. Hauria d'haver-li impedit encallar el seu intent d'arrest.
4: Ja n'hi ha prou, Bertó. En Callar era el més experimentat i avui vostè era la seva parella. Vostè ha estat a punt de morir per culpa d'ell, però d'això ja en parlarem més tard. Quanta gent hi havia a l'interior de la casa?
6: A part de l'assassí, crec que dues persones més.
4: Creu?
6: Sí, he sentit com un burbuieig de finestres que s'obrien i tancaven. Precisament això és el que ha fet que em girés. Finalment, algú ha acabat rebentant una finestra. Potser hi havia algú més present.
4: Qui s'ha carregat l'assassí que hi havia a l'interior? Ha estat Fader, oi?
6: Sí, comissari. Ho ha fet a sang freda.
4: A veure, expliqui'm això, Bertó.
0: La Bertó li va explicar tot el que havia vist i sentit, incloent-hi allò de la segona arma del terra. En Costas va somriure.
4: Un espavilat. Per sort l'hem arrestat. Això potser l'ha salvat a vostè la vida, Bertó. Vaig a parlar amb ell.
0: La conversa entre els dos homes va durar un quart d'hora. En Pol va mantenir la seva versió dels fets i va justificar la seva presència a Port-la-Novella degut a la necessitat de retrobar-se amb un vell amic. Per casualitat va topar amb l'imant i aquest va insistir en parlar-li del telèfon mòbil que li havia confiat la Laure Blanche. No va dir res de la Navajo, tot i la insistència d'en Costas en relació a la presència d'una tercera persona a l'habitació. La investigació no va donar més de si. En Costas va cercar la Bertó abans de que aquesta no marxés cap a l'hospital.
4: Bé, ara aniré a interrogar els veïns de l'home mort, que pel que m'han dit sembla ser que es tracta d'un imant. Potser tenen més detalls, però cal fer-ho immediatament perquè després se n'obliden. Retingui això, Bertó. Si vol conèixer els detalls, cal actuar amb celeritat. Ens emportem en Feder a la comissaria per prendre-li declaració. Si li demanen, confirmi la versió de la legítima defensa.
6: Però, comissari...
4: Escolti, Bertó, aquests assassins eren professionals. Fins i tot havien instal·lat un sistema d'escolta a la comissaria central. Acabo de rebre una trucada del meu superior. Està enfurismat. Ha rebut una esbroncada del director i potser des de més amunt. De la investigació s'encarregarà un altre equip que vindrà de Montpeller. Hi ha interessos molt importants en joc. Aquest tipus d'afers sovint són silenciats i a mi no em ve de gust que els fills de puta que s'han carregat en Callar se'n surtin amb la seva. Cal deixar que en Feder continuï provocant esdeveniments motivats per ell mateix. L'alliberaré.
6: Vostè és el cap, comissari.
4: Per cert, Bertó, ha realitzat un gran tir. L'assassí que ha mort en Callar ha rebut una de les seves bales, probablement la primera. Bé, tampoc no ha tingut temps per amagar-se. A 30 metres i de nit amb una SIC és tota una proesa. L'instint, Bertó, l'instint.
0: La Bertó va esbossar un somriure en el seu rostre. Sabia que venint d'en Costas es tractava de tot un compliment. Va pujar en una de les ambulàncies dels bombers. El dolor que li provocava la ferida que tenia a l'alçada del crani es feia cada vegada més insuportable. En Pol va ser interrogat durant hores a les dependències de la policia judicial de Perpinyà. En Menard li va fer repetir fins a 20 vegades la seva versió dels fets. Finalment, la va llegir un darrer cop abans de signar-la.
1: I sóc lliure?
8: No del tot. El director vol parlar amb tu.
0: Va haver-se d'esperar mitja hora més. Eren les 5 de la matinada. En Costas va entrar a la sala, portava dos cafès i li va donar un. Era bo, però massa calent. Estava marcat per l'esgotament i la tensió. Va fer sortir tothom que hi havia a l'interior de la sala per quedar-se soles amb en Pol.
4: Vet aquí la presentació. Hem pelat els dos assassins professionals. El que vol dir que amb en Dolzà ja tenim 5 cadàvers.
1: Han assassinat en Dolzà?
4: Un suïcidi maquillat. La pregunta del milió és per què?
1: Ja no creu en el tràfic de drogues?
4: Per descomptat que no. Allò era insostenible. El cas és que jo sé que vostè en sap molt més que jo sobre tot aquest assumpte. Senyor Feder, amagar clandestins és un delicte que pot costar-li 5 anys de presó i una multa de 30.000 euros.
0: En Pol es va quedar de pedra.
1: Per què carall em fa aquesta observació, ara?
4: L'imant que mor aquesta nit amagava una noia sense papers, una antiga estudiant de Perpinyà. Hem trobat les seves coses a la casa de l'imant. Els veïns han parlat. Aquest vespre ell estava present a l'habitació quan vostè ha mort l'assassí i vostè ni tan sols ho ha esmentat, això.
1: Jo ja he dit tot el que havia de dir.
4: Estem tractant amb professionals. Si aquesta noia sap alguna cosa més, encara està en perill.
1: On vol anar a parar? Miri, no sé de què em parla.
4: No ho deixaré estar, senyor Feder. Aquests paios han mort un dels meus homes. Com a mínim, voldria saber per què.
1: Els cadàvers parlaran. Vostè sabrà reconstituir la pista del cas. Encara no he entès quin sentit tenen aquests assassinats. El més important per mi és que els responsables de la mort d'en Loïc Lubosec ho han pagat.
4: Veiem, el procurador signarà una ordre d'expulsió per la noia. Els sense papers són perseguits molt durament avui en dia. Més val que es presenti ella mateixa. Si la veu, aconselli-la bé. Vostè ja sap on trobar-me.
1: Sí, és clar.
4: Bé, queda en llibertat. Per cert, una cosa. Hi ha una nord-americana que l'està esperant a la recepció. Una torre collons de primera que està a punt de telefonar als marines perquè l'alliberin. Molt bonica, per cert.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 16 d'agost del 2015, el quartet de Joan Chamorro actua al Festival de la Porta Ferrada amb les veus de Magali Dazira, Eva Fernández, Andrea Motis i Rita Payés. Joan Chamorro és un músic i professor de música barceloní. Toca, entre altres, tota la família de saxòfons, el clarinet, la flauta o encara el contrabaix. S'ha especialitzat en el jazz i és el fundador i director de la Sant Andreu Jazz Band, amb qui incorpora nous talents. Va ser el cas amb el disc La màgia de la veu, dins del qual va reunir Magali Dazira, Eva Fernández, Andrea Motis i Rita Payés. Cada una d'aquestes quatre veus, descobertes per Chamorro, desenvolupen una trajectòria en solitari. Les escoltem amb el tema Night and Days.

0: Fins aquí Night and Days, amb la veu de Magali Dazira, Eva Fernández, Andrea Motis i Rita Payés, al sí del conjunt liderat per Joan Chamorro.
1: Radio Arrels, Alenyà, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Jarod, e 8 anys i m'agrada l'estiu perquè jo vaig a veure els meus cosins a la platja.

0: Ràdio Arrels.
1: Adéu-siau, nineta de Prada, som rebut l'ordre de partir. Parteixi per servir la França, adiós i pensa en a mi. Tothom diu que el temps arreu va.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bogué Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de paraules. De paraules i no de mots. No crec en els sinònims. Si hi ha dos termes, és perquè hi ha dues realitats. El mot ve del llatí mutum, que és una onomatopeia, però també que és el grunyit del porc. El mot és una realitat puntual que surt de la boca. En canvi, la paraula és molt més delicada. Ve del llatí parabola i aquest del grec parabole, que vol dir comparació, també alegoria, la dita i, a més, té un sentit geomètric, com sabem. Doncs passem de la facultat de parlar, la paraula, l'ús del llenguatge, a l'ús individual. Parlarem, per això, de paraules d'amor, la cara B del EP Cançó de matinada, publicat el 1967 per Joan Manuel Serrat i que es va convertir en el número 1 de les ventes a tot l'estat espanyol i que després seria interpretat per moltíssimes persones, cantors, cantor, com Sílvia Pérez Cruz o també músics com Tete Montoliu, Chucho Valdés, etc. Un disc del Joan Manuel Serrat, que era bastant jovenet, tenia 23 anys, era un fill del Poble Nou i membre dels famosos 16 jutges que van renovar la cançó catalana. I de fet va ser la primera cançó amb tant d'èxit entre les de la nova cançó. És una cançó aparentment senzilla i que no va néixer d'una tirada, sinó treballant. És una cançó de nostàlgia, intemporal. És el record d'un amor d'adolescència. Té gran riquesa rítmica, amb decasíl·labs com aquests que tenim en la tornada, en el refrany. Paraules d'amor, senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. Adolescents, infants. Cal recordar que infant ve de necfari. És aquest que no sap parlar, que no pot parlar. En canvi, la paraula neix a l'edat de l'amor, a l'edat de l'adolescència. També tenim heptasíl·labs versus de set síl·labes o hexasíl·labs com aquest que sembla directament vingut de l'edat mitjana. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a retrobar-la. Aquesta cançó és cançó de nostàlgia, hem dit, però d'una nostàlgia adolorida que dona tota la dignitat a aquestes paraules i que, es pot dir, encarna la dignitat mateixa del mot paraula, no del mot, no, del terme paraula o de la paraula paraula. I doncs hi ha una cançó sobre els mots d'amor. Hi ha algunes, però la més notable, al meu parer, és una cançó de 1960, una java de l'Edith Piaf, amb música del Charles Dumont i lletra del Michel Rive Gauche. A diferència de la nostàlgia dolorida del Joan Manuel Serrat de Paraules d'amor, és una cançó de violència desesperada. Si un jour tu partais, partais et me quittais pour toujours, pour sûr que j'en mourrai d'amour. I ara, us deixo amb un mot d'acomiad o una paraula d'acomiadament. Que tingueu un bon dia. Fins la propera vegada.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Colomba. M'agrada l'estiu perquè podem anar al mar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a l'Alt Pirineu Català, a la vall de la Noguera Pallaresa, on hi ha el vilatge de Gerri de la Sal, que té un monestir imponent, l'església de Santa Maria de Gerri. El monestir se situa a la riba de llevant del riu i està connectat amb el poble amb un pont gòtic. El monestir de Gerri és d'origen antic, es va fundar el 807, possiblement en el lloc d'una església visigòtica dedicada a Sant Vicenç, que els sarraïns haurien destruït. Més endavant s'hi va establir el monestir, on el prevere Espanell hi va reunir una comunitat de monjos. Des del 839, la casa de Gerri va adoptar la regla de Sant Benet i en aquest moment va canviar l'adoració de Sant Vicenç per la de Santa Maria. Els comtes de Pallars van ser els principals protectors del monestir, al qual van fer moltes donacions, però també hi van intervenir sobre afers i propietats monàstiques. L'any 1149, en un període de bonança econòmica pel monestir, es va construir una nova església amb un bonic campanar d'espadanya, és a dir, un campanar que és la paret amb 5 forats on es col·loquen les campanes. El monestir va entrar en decadència per les polítiques espanyoles del segle XVIII i XIX, que van posar al mercat els béns de l'església i que van obligar a abandonar molts monestirs, d'entre els quals aquest. Avui en dia del monestir només en queden en peu el campanar i l'església, que serveix com a església parroquial, i a més s'hi organitzen diversos concerts, d'entre els quals algunes mostres del Festival de Música Antiga del Pirineu. Va ser en el marc d'aquest festival que el conjunt Cantòria va actuar en aquesta església. Sentim-los interpretant Jo soleta ací, una peça composta pel valencià Bartomeu Càceres al segle XVI.

0: Acabem de sentir Jo soleta sí de Bartomeu Càceres, interpretada pel conjunt Cantòria, que va actuar al monestir de Santa Maria de Gerri, una de les catedrals musicals de Catalunya.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: 100% en català.

El Tall va ser un grup de música fundat l'any 1975 a la ciutat de València. Van ser pioners en la reinterpretació de la música d'arrel i tradicional, adaptant les noves sonoritats del moment. Amb una trajectòria de més de 3 dècades als escenaris, el Tall ha tingut diversos membres i una producció discogràfica prolífica, adaptant cançons tradicionals, musicant alguns poemes i amb alguns títols propis que han passat a la història.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb el tall.
1: Radio Arrels. A Forques, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Núria, tinc 7 anys i mig i m'ha...

que acceptes que moltes coses que abans potser eren veritat ara potser ja no ho són. Només hi ha...

0: Ràdio Arrels. És migdia. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Coplejant. Coplejant amb Caral Pedemonte.
3: La Flama de Farners és la cobla de Cabaret d'Arrel, amb més de 40 artistes a l'escenari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La cobla, la Flama de Farners, forma part de l'espectacle Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques amb més de 40 artistes a l'escenari. Aquest és el programa 500, déu-n'hi-do, i tenim més titulats. La cobla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitamo de Piemont, a Itàlia, amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin. L'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic entre Marcel Casellas i Mariona Millà, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. I Banyoles té un correfoc amb sardanes per la seva festa major petita. El repassem. Jordi Feliu estrena a Calella, encàrrec per un 70è aniversari. Descobrim aquesta sardana que es titula De Socarrel. I mor Josep Moré, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà de la Selva, impulso de la Nit dels Músics. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coplejant.
2: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
3: El que passarà al Moviment de la Sardana i la Cobla aquest setembre passa per Girona, i així us ho expliquem.
2: Obrim el taló.
3: La cobla La Flama de Farners posa banda sonora a Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques. Més de 40 artistes compartiran escenari el pròxim 9 de setembre al Teatre Municipal de Girona a Cabaret d'Arrel, en una proposta multidisciplinària que reivindica la cultura catalana a través de la música d'arrel, el circ, la dansa, les titelles, la poesia, les arts visuals i l'humor. La dansa tant amb sardanes com amb dansa d'esbart. Un dels elements centrals de l'espectacle serà la música en directe de la cobla La Flama de Farners, que actuarà com a banda sonora de tota la proposta. Sota la direcció musical de Xavi Molina, la cobla explorarà diferents sonoritats de la música d'arrel i mantindrà els referents tradicionals alhora que els transformarà en una banda sonora pròpia pensada per dialogar amb la resta de disciplines escèniques. El muntatge amb direcció artística de Marcel Tomàs proposa un viatge per la cultura i el paisatge català a través de diferents llenguatges artístics. El mar, el camp i la muntanya es converteixen en fils conductors d'un espectacle que busca connectar aquesta tradició amb una mirada contemporània. A més de La Flama de Farners, la proposta compta amb Enric Canada a la percussió, al piano i a la veu, i Mireia Pagès al piano i a la veu, així com amb la rapsoda Rosa Pou. Sobre l'escenari i també hi participaran formacions i artistes com l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes, el grup Montgrí Dansa de Torroella, els Grallers de Torroella i els Ducs del Foc, a més d'artistes vinculats al circ, la dansa contemporània i les titelles i l'humor. El projecte reuneix així més de 40 artistes en una proposta que vol acostar les diverses disciplines escèniques a les noves sonoritats de la música d'arrel. La Flama de Farners hi tindrà un paper especialment destacat, convertint la cobla en l'eix musical d'un espectacle que pren la tradició com a punt de partida per crear nous llenguatges. N'estarem pendents d'aquest espectacle, que de fet s'estrenava a l'Espai Ter l'agost de l'any passat i que ara es representa a Girona aquest proper 9 de setembre al Teatre Municipal. La Flama de Farners és una cobla que té oberts diferents projectes de cobla fusió. Un d'ells és amb la cantant Néboa, amb aquest disc de fado portuguès de l'any 2021. Escoltem-ne un tema, Ja no sou quem era, l'escoltem.

0: Doblejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Connexions al territori.
1: Vinga, anem a volta pel territori i comencem a Palamós, perquè dimecres de la setmana passada l'agrupació sardanista Costa Brava va celebrar la 26a edició del seu concert a dues cobles a l'Arbreda de Palamós, que és també el memorial Ricard Viladesau. Hi van participar les cobles Mongrins i la principal de la Bisbal, que van interpretar conjuntament sardanes de, evidentment, Ricard Viladesau a la segona part, quan es van convertir en una sola orquestra. Ara n'escoltarem una, però mentrestant... El Festival amb So de Cobla d'aquest 2026 ha deixat també una nova producció de Cobla Fusió. És la composta pel cantant líric Guillem Batllori de Palamós, empastat amb la fusta i el metall de la Cobla La Principal de Llobregat, que van actuar dijous passat a la plaça de Josep Cerquella de Palamós al vespre davant de centenars de persones. Imatges d'aquests dos actes de l'amb So de Cobla a les nostres xarxes socials. Palamós encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I diumenge a la tarda es va celebrar l'Aplec de la Vall d'Hostoles a càrrec de l'Ajuntament i l'entitat sardanista amb les cobles Ciutat de Girona, La Principal de Llobregat i La Principal d'Olot. Podeu trobar imatges també a les nostres xarxes socials. I diumenge al matí, per acabar, Salou va acollir una ballada de sardanes amb la cobla Reus Jove. També hi va haver una exhibició de la colla tarragonina Toc de Dansa. Doncs bé, una de les sardanes que es van interpretar al memorial Ricard Viladesau, de Ricard Viladesau, va ser Bandera de Plec, una sardana ben balladora, ben potent, del Calungi, que té memorial a Palamós. L'escoltem a càrrec de La Principal de la Bisbal. És una sardana de 1964 i està dedicada a la comissió de la Plec de la Bisbal d'Empordà. Bandera de Plec, l'escoltem, és un temacle.

0: Això era Bandera de Plec, de Ricard Viladesau.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
0: I avui hem d'explicar que l'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic de Marcel Caselles i Mariona Milla per la capital de la sardana 2026 al Vendrell, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. Coincidint amb la celebració del Vendrell com a capital de la sardana, l'editorial publica aquest llibre. Es tracta d'una proposta cultural singular que uneix la creativitat del compositor i músic Marcel Caselles amb el talent de la pintora i il·lustradora Mariona Millà. Sota un títol aparentment tradicional, l'obra amaga la complicitat de dos artistes heterodoxos que dibuixen, parlen i fan sonar la cobla des d'un prisma modern, fresc i natural. El llibre inclou, com dèiem, aquestes 17 sardanes inèdites creades per Marcel Caselles, actualment resident al Penedès, i enregistrades per una vintena de músics de cobla de gran trajectòria, agrupats especialment per a l'ocasió. A més de la música i de les il·lustracions expressionistes de Mariona Millà, el volum recull també textos on el mateix Caselles reflexiona sovint amb un toc d'ironia sobre les emocions que li generen el paisatge social, polític i cultural del país, així com la relació entre el sardanisme actual i els nous moviments culturals emergents. És un volum pensat tant per a col·leccionistes com per a balladors i amants de la cultura tradicional catalana. Escoltem un tema de Marcel Caselles. És Boirosa als portillons, a càrrec de la Transardània, en el disc Cobla Fusió, la dimensió desconeguda de la cobla. Té una colla d'anys aquest disc, però val la pena. L'escoltem.
2: Pata priam, puto priam, pito pito priam.

0: doblejant.cat. Poblejant, les estrenes.
1: I Calella acull l'estrena de So Carril, la nova sardana de Jordi Feliu, que va estrenar diumenge a la tarda a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dins el cicle de sardanes de l'agrupació sardanista de Calella i que va dedicada a Ricard Lloret, calellenc, a motiu del seu 70è aniversari. L'emoció va marcar aquest diumenge l'estrena de So Carril a Calella, dedicada a Ricard Lloret en motiu del seu 70è aniversari i fruit de l'encàrrec de la seva parella, Maria Àngels Salip, que ha volgut commemorar aquesta efemèride amb una obra musical concebuda com un homenatge personal. Visiblement emocionat, Ricard Lloret va rebre aquest homenatge envoltat de familiars, amics i sardanistes i dansaires de la colla Aires Gironins en un moment que va combinar la celebració d'un aniversari molt especial i d'ell ens va explicar que no s'ho esperava. Per tant, una gran sorpresa d'aniversari que anem a escoltar ara mateix. De So Carril, de Jordi Feliu, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, en la gravació de l'estrena. L'escoltem.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: Això era de Socarrel, la darrera estrena de Jordi Feliu.
0: L'agenda.
1: Vinga, anem a una agenda d'àplecs, concursos i concerts, perquè si incloem les ballades no acabarem, que estem a l'agost. Si les voleu consultar, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem a dimecres 19 d'agost perquè a les 10 de la nit hi ha el 33è concert de sardanes i música per a cobla d'Igualada al claustre de l'Escola Pia amb la Cobla Marinada. I dissabte 22 d'agost a les 6 hi ha el segon aplec de la sardana de Premià de Dalt amb les cobles Ciutat de Terrassa i Marinada. També dissabte que ve a les 10, 30è cicle de música catalana amb un concert a la plaça de la Vila de Santa Maria de Palautordera amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I la competició gironina seguirà amb una nova jornada a Roses dissabte 22 a les 10 de la nit a la plaça de les Botxes de Roses al costat del mar amb la cobla La Flama de Farners, un concurs vàlid pel territorial gironí. Dissabte que ve també a les 11 de la nit hi ha concert a Roquetes amb la Cobla Reu Jove i el grup del Quico, el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries, concert Jota per Cobla. Recordem que han tret el disc aquest mes de juny. I passem a diumenge 23 d'agost perquè a les 8 hi ha el 33è Festival de la Granadella, també altre cop amb aquest concert de Quico, el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove a la plaça de la Vila de la Granadella. I dilluns 24, a les 6, hi ha el 47è aplec de la sardana de Navàs a partir de les 6 de la tarda amb les cobles principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I aquesta setmana destaquem doncs el concert a dues cobles dins del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni, que serà dijous 20 d'agost a les 10 de la nit, amb les cobles La Principal de Llobregat i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, on s'hi estrenarà la sardana El Castell de Calonge, una sardana escrita per Jordi Molina, encàrrec del festival. Mentre esperem aquest concert, escoltem una que s'hi estrenava l'any 2024 per Marc Timón, Calonge, Poble de Llibres, una sardana que ens encanta i que escoltem a càrrec de les dues cobles que la van estrenar, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona, Calonge, Poble de Llibres.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Notícies. Internacional.
2: I la Cobla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitamo del Piemont a Itàlia amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin i una nova sardana. L'espectacle neix de la mà del mateix director artístic del festival i líder del mític grup de folk occità Low Dolphin, Sergio Berardo. Després de conèixer la Cobla en l'edició anterior, que també hi van participar, Berardo va proposar crear un projecte conjunt per fusionar la sonoritat de la Cobla Sant Jordi amb les seves peces amb sonoritat occitana del Piemont. La proposta compta amb els arranjaments de Xavier Guitó, músic amb qui ja van treballar amb el disc de Roger Mas, i ofereix una sonoritat molt canyera, diu el representant de la Cobla, Pep Moliner, en declaracions a Som Sardana. Tots els temes d'aquesta fusió han estat interpretats per Berardo en occità, i la Cobla també va tenir el seu moment en solitari on va interpretar una nova sardana composta per Xavier Guitó, la qual porta per títol L'ou del final, una picada d'ullet, el nom del grup Low Dolphin. Dimecres 5 d'agost a Sant Peire, a la plaça de la Victòria, van celebrar l'acte Aperitivo Catalano e Sardana amb la participació de la Cobla Sant Jordi i Daniela Mandrile. Va ser un workshop, un taller, on explicaven què és la sardana i la cobla i com es ballen les sardanes. De fet, la Sant Jordi torna a repetir aquesta acció feta ja a la plaça de la Filharmonie d'Hamburg, Alemanya, on l'any passat hi van fer aquest acte i va tenir una molt bona rebuda. L'espectacle inèdit de Sergio Berardo i la Cobla Sant Jordi es va fer dijous 6 d'agost a Saluzzo i divendres 7 d'agost a Cuneo, també al vespre. Va ser llavors quan es va estrenar aquesta nova sardana de Guitó. Aquesta proposta es podrà veure a Catalunya el divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, amb la intenció de poder-ho programar en més espais arreu del territori. El Festival Occitamo és una cita cultural de referència a les terres de Montviso, al Piemont, amb que valora les tradicions musicals i el diàleg entre cultures. Anem a escoltar un dels projectes de la Cobla Sant Jordi, un que gravàvem fa un temps i que també està molt bé recuperar-lo, és el que feien amb Pascal Comelade. Un dels temes és Des Catalan Logicophobis. L'escoltem. És de la Cobla Sant Jordi, Pascal Comelade.

0: Això era la fusió de la Cobla Sant Jordi i Pascal Comelade.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.

I aquesta setmana hem fet 500 programes que es diu ràpid, però que han costat molt de temps de fer. Més concretament, doncs gairebé 10 anys, perquè començàvem la primera setmana del 2017 i falta poc més de mig any per arribar-hi, no? Doncs aleshores és el temps que hem tardat d'arribar a aquests 500 programes. Per tant, ens dediquem a nosaltres mateixos aquesta felicitats de Jordi León.

0: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
1: I aquesta setmana heu anat a veure l'eclipsi? Déu-n'hi-do amb les vistes que hem tingut aquest dimecres, sobretot els que viviu a la zona de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Haig de dir que jo també hi vaig ser, perquè feia falta anar a veure això que passarà un cop a la vida. I tenim més notícies destacades. La festa major petita de Banyoles té un correfoc amb sardana inclòs. Es tracta del correfoc Chiqui, l'infantil de la colla de Gàrgoles de Foc, que col·labora amb el foment de la sardana de Banyoles i la colla Nanúfers, en el qual es representa una sardana amb foc. És aquest dijous 13 d'agost al vespre. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I també hem d'explicar que ha mort Josep Moré, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà i impulsor de la Nit dels Músics als 94 anys. Al llarg de la seva trajectòria va rebre diversos reconeixements, com el Premi a la Constància de l'Obra del Ballet Popular l'any 1995. També va inspirar compositors musicals com Joaquim Soms o Alfons Mias, que li van dedicar respectivament les sardanes Somi Moré o Tres Avis Joiosos, amb dues estrenades al municipi de Cassà de la Selva.
0: Coplejant.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició recordant-vos que aquesta setmana és la setmana per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç. Nosaltres ho hem intentat, de moment sense èxit, però no perdem l'esperança perquè hem d'intentar veure-les. Per això escoltem aquesta sardana Nit d'Estels de Sant Llorenç d'Alfred Abad, perquè us la pugueu escoltar i recordar que heu d'anar a veure aquestes llàgrimes que només passen un cop a l'any. És una sardana del 2017 dedicada al 12è aplec de Sant Llorenç d'Hortons i a l'agrupació sardanista Petúnies i Gladiols, i nosaltres la fem servir per acabar el programa d'avui. Acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeteu arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. És la una.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: La revista Jazz, que l'escriure amb C trencada, és una revista catalana, és una revista de jazz, blues i músiques improvisades, va fer un especial l'any 2009 amb els 100 millors discos del jazz català. I en primera posició va col·locar el Vampíria de Tete Montoliu i Jordi Sabatés, dos pianistes de dues generacions diferents. Tete Montoliu, el mestre, amb un piano elèctric i Jordi Sabatés, el deixeble, amb un piano acústic. Va ser enregistrat una nit de juliol del 1974.

Ligeia, un tema del disc Vampíria, del 74, va ser reeditat el 2007, de Tete Montoliu i Jordi Sabatés. Maig 2017, nou disc de Michel Portal, aquest clarinetista i saxofonista del free jazz i de la improvisació, i també concertista especialitzat en Mozart i Schumann, això pels més antics, i de Boulez o Stockhausen pels més propers. Aquest nou disc, Eternal Stories, l'ha fet amb el Quatuor Ebene, aquesta formació francesa que hem pogut escoltar tant en programes de música clàssica, contemporània o també de jazz.

El tema Judy Garland, de Michel Portal, i el Quatrevena, del disc Eternal Stories, del 2017. I acabarem amb un disc del 1956. Dos intèrprets en plena glòria popular, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Ella and Louis va ser el primer dels tres discos que van fer la cantant i el trompetista, que també era cantant. Un molt bon cantant, Louis Armstrong. Els escoltarem amb una cançó d'Irving Berlin, un dels grans compositors americans.

0: el disc Ellen Lewis, de, evidentment, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, del 56. Abans hem escoltat dos pianistes catalans, Tete Montoliu i Jordi Sabatés, i després el darrer disc de Michel Portal.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.
3: Ja comença a fer-se clar.

cercavo per noi un pretesto più forte per noi.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Aurel. Tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja i fer castell en sorra.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Rigardà, 95.5.
2: Encara una cançó d'amor, una de més, una de massa. Tant s'ha que provo d'estimar, tot s'acaba amb la raça.

L'única cosa que puc fer és triar la que més t'agrada. No en sabré escriure més, la meva ànima és malalta. Com si cremés un bosc espès per les muntanyes les més altes.

no vinguis a cercar consol, que tinc el cor sec com les pedres. Tot ho faré per cada sol amagar.

teu mirar, si puc també ta cavallera. Les paraules que vas deixar fins al teu nom de primavera. No tinc res més a compartir, el vent me farà companyia. El temps farà el seu camí, si em vol de mi, si em vol la vida. Encara una cançó d'amor, una de

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: El pianista novaiorquès Jason Lindner és un d'aquells músics que no reconeix fronteres musicals. Se l'ha pogut escoltar fent soul, fent hip-hop. En el disc que escoltarem, Ape Eterno, se'n diu, s'apropa a les músiques del món en un trio amb Homer Avital en el baix i també el llaüt, i amb Luisito Quintero en una gran varietat de petita percussió. Lindner hi toca el piano, evidentment, i també la melòdica, com és el cas d'aquest tema que escoltarem, que porta per títol Montserrat.

el tema Montserrat de Jason Lindner del seu disc Ab Aeterno del 2007. La cantant i pianista Nina Simone va fer un disc l'any 1971 amb versions de cançons del pop i del rock d'aquell moment, com el Just Like a Woman de Bob Dylan, que per cert ella la cantava en primera persona, o el Here Comes the Sun dels Beatles, o més exactament de George Harrison.

el Here Comes the Sun de George Harrison dels Beatles, amb la veu i el piano de Nina Simone. I avui tornem al disc que el pianista Manel Camp va fer per commemorar el 70è aniversari de la mort de Ramon Llull. El va fer amb Matthew Simon a la trompeta, Horacio Fumero al contrabaix i Lluís Ribalta a la bateria. Ja sabem que es tracta de 9 peces basades en els 9 principis lul·lians, avui el tema basat en la bondat.

0: La bondat, un dels principis de Ramon Llull, amb una composició de Manel Camp al seu disc Ramon Llull Art. Abans hem escoltat el pianista Jason Lindner i després la també pianista i cantant Nina Simone.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Toulouse, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Romana, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem se banyar.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
4: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui Debussy, Brahms amb un arranjament de Schoenberg i un plany antic per la pèrdua de les institucions catalanes amb Jordi Savall. Kerhis és una ciutat llegendària bretona que hauria estat engolida per l'oceà. Una vegada cada 100 anys, la catedral s'aixeca fora de l'oceà, surt el campanar i es pot sentir el cant dels monjos, i després s'enfonsa de nou al mar. Aquest és el tema d'un dels preludis del primer llibre de Debussy, escrit durant 3 mesos, el 1909. Va fer 2 llibres de 12 preludis cada un. Comencem aquests 20 de clàssica d'avui amb la catedral Anglotí, amb el pianista Pierre-Laurent Aimard.

La catedral Anglotí del primer llibre de Preludis de Debussy amb Pierre-Laurent Aimard. Schoenberg va orquestrar el primer quartet de piano de Brahms el 1937, després d'anar-se'n a viure a Los Angeles, a Califòrnia, per escapar de l'Alemanya nazi i la persecució dels jueus. Schoenberg va explicar per què havia fet l'orquestració de Brahms, dient que l'obra li agradava molt, però que sempre trobava que era mal interpretada, que el pianista sempre tapava les cordes i ell ho volia escoltar tot. Va voler respectar estrictament l'estil de Brahms, això és el que va dir Schoenberg, explicant el per què i com havia fet l'arranjament d'aquest quartet de piano de Brahms. Escoltem el segon moviment.

El segon moviment del quartet per piano número 1 de Brahms, amb l'arranjament per a orquestra de Schoenberg, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Sud-oest d'Alemanya. Catalunya, en altre temps, ella sola es governava i es feien les seves lleis en sa llengua i no en cap altra. Així comença una cançó tradicional antiga, un plany que es va cantar després de la Guerra de Successió, després, doncs, de la pèrdua de les institucions catalanes el 1714. La Capella Reial de Catalunya, de Jordi Savall, la va incloure al disc In Excelsis Deo, publicat el 2017.

0: Catalunya en altre temps, aquesta cançó tradicional antiga amb la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall del disc In Excelsis Deo del 2017. Abans hem escoltat Brahms amb un arranjament de Schoenberg i Debussy per començar.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Òscar. Tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè podem viatjar i no treballem.

com un foc per la terra que no perdona res i em fa una eterna guerra cremant l'arbre vermell i l'amor vermell.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
4: Avui un star de la música clàssica fent jazz, un tema a la glòria de la sopa de frigoleta i després una jove pianista japonesa. I ja veieu, doncs, que avui serà una bona barreja. L'star de la música clàssica és el violoncel·lista Yo-Yo Ma, un dels nins prodigi que després va confirmar la seva qualitat. Als 11 anys va tocar davant de Pau Casals. Yo-Yo Ma ha fet escapades fora del repertori habitual d'un violoncel·lista clàssic, com quan va interpretar la suite per violoncel i piano jazz de Claude Bolling.

0: un fragment de la suite per a violoncel i piano jazz de Claude Bolling a càrrec del violoncel·lista Yo-Yo Ma. Santi Arisa, compositor i baterista, tal com ell mateix es presenta, és un dels músics del jazz rock català que més propostes ha fet en diferents direccions. Sobretot recordaré que és el bateria del grup Pegasus, el creador de la tribu. L'escoltarem en un espectacle que va fer presentant musicacions de poetes, en deia Taverna dels Poetes, i un dels més grans poetes cantats per ell és Josep Carner, amb una poesia sobre una cosa tan quotidiana com la sopa de frigoleta.
1: Fum que vas a la teulada i que nixes floc a floc, vius a la lluna afilada

La sopa de farigola, una poesia de Josep Carner, musicada i cantada per Santi Arisa, al seu disc Taverna de Poetes. I acabarem amb el tercer disc que va fer la pianista Hiromi amb el Trio Project, és a dir, amb Anthony Jackson al baix i Simon Phillips a la bateria. Hiromi és una reconeguda pianista de jazz que ha passat també pel rock i per la clàssica. El disc Alive el va fer el 2014.

0: El tema Seeker del disc Alive de la pianista Hiromi. Abans hem escoltat el violoncel·lista Yo-Yo Ma amb un tema de jazz de Claude Bolling i després Santi Arisa cantant les qualitats de la sopa de frigoleta.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: El compositor hongarès Béla Bartók treballava sobre el seu concert per piano número 3 l'estiu del 1945, a poques setmanes abans de morir. Gairebé ja l'havia acabat, li faltaven pocs compassos. Feia anys que vivia a Nova York. Bartók havia escrit el concert pensant en la seva dona, que era un excel·lent pianista, però aquesta no va poder tocar aquest concert durant anys. L'estrena va anar a càrrec de Georgi Sándor, un pianista, també hongarès, company d'estudis de Béla Bartók.

El primer moviment del concert per piano número 3 de Bartók amb Gesa Anda amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, dirigida per Ferenc Fricsay. I ara anem cap a Rússia per escoltar un dels seus grans compositors del segle XIX, Mussorgsky, amb la seva suite Quadres d'una exposició, una de les seves obres més apreciades. La va escriure ràpidament, en 20 dies, l'any 1874, per piano. Es va publicar després de la seva mort i no va ser fins anys més tard que es van fer orquestracions de la suite. La més popular va ser la que va fer Ravel el 1922.

el darrer quadre d'una exposició de Mussorgsky amb l'orquestració de Ravel amb l'Orquestra Filarmònica d'Oslo, dirigida per Maris Jansson. Felix Mendelssohn tenia 17 anys quan va escriure l'obertura del somni d'una nit d'estiu, inspirat, evidentment, per l'obra de Shakespeare. Era el 1826. Va ser als 11 anys que va començar a compondre. Doncs Mendelssohn també, un nin prodigi.

0: L'obertura del somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per John Eliot Gardiner.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Maio, en tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè podem fer construcció de sable.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.
3: Arrel 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
6: En els 20 de jazz d'avui, una veu important de la cançó catalana que excel·leix en diversos formats musicals: cançó, habaneres, boleros, flamenc, cançó tradicional i també jazz. Sílvia Pérez Cruz, aquesta filla de gent de l'habanera, el seu pare Càstor Pérez, de Palafrugell com ella, va ser un compositor, cantant i estudiós del món de l'habanera. Escoltarem Sílvia Pérez Cruz cantant amb músics de jazz. Ella va estudiar a l'ESMUC de Barcelona, piano i saxo clàssics i també cant jazz. Començarem amb el disc que va fer amb el trio del contrabaixista Javier Colina amb cançons cubanes, barreja de bolero i jazz.

Sílvia Pérez Cruz amb el contrabaixista Javier Colina del disc En la Imaginación. Sílvia Pérez Cruz ha participat en projectes molt diversos, però avui l'escoltem cantant jazz. Ara amb un altre trio, el del pianista Joan Díaz, que el 2008 va fer el Wishing Bill Evans, un homenatge doncs al gran pianista novaiorquès, una de les figures imprescindibles del jazz de la segona meitat del segle XX. El disc va ser premiat com a millor disc de l'any per la revista Jazz.

Sílvia Pérez Cruz amb el trio de Joan Díaz del disc We Sing Bill Evans del 2008. I acabarem aquest especial Sílvia Pérez Cruz cantant jazz escoltant-la amb una big band, la de Perico Sanbeat, el saxofonista valencià. És el disc Voces del 2015 amb 8 temes de Sanbeat, la meitat cantats per ella i la lituana Victoria Pilatovic.

0: Matilde, la veu de Cília Pérez Cruz, amb la Big Band de Perico Sanviat del disc Voces del 2015. Avui, doncs, Cília Pérez Cruz, una de les millors veus catalanes que coneixem cantant cançó, per exemple, amb Toti Soler o Raúl Fernández, més conegut com a Refri, flamenc amb el grup Les Migues, cançó tradicional amb el grup Xalupa, també a Baneres, avui, doncs, cantant jazz.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Aina, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè vaig a la muntanya a casa del Josep i la Maria.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

la pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra sedegada, aprofita l'aigua del cel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya, del meu mal m'hauré de curar. La pluja rere la finestra, la meva estimada potser no sap encara les recances que l'absència per mi pot fer. No tinc res més que les paraules del meu cor pacient i malalt. Es queden damunt la taula posades en un paper blau. La pluja rere la finestra sembla que no es vulgui aturar. La llum de la seva mirada joga amb l'ombra del malestar. Com el vaivé de les ones, la meva anima un balanceig. Pensa que d'aquí una estona amb ella anirà de passeig. La pluja rere la finestra moll els carrers i els seus teulats, i al terra de la meva cambra algunes gotes m'ha regalat. Potser la via mal tancada, potser que són massa plural. Ara tancaré les ventalles, convent dolent s'és aixecat. La pluja rere la finestra i el meu cor es batenat de la ferida a la mancança, que és el mal dels enamorats. Algú trasteja per l'escala i a la porta em pica.

La pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra s'adegada, aprofita l'aigua del cel.

La pastora Margot un dia va trobar-se un pobre gatet que miolava perdut i patia gana i fred. Descordant-se una mica la brusa, va i se'l posa damunt el pit perquè se sentís calentet i protegit. El gat que l'aprèn per sa mare, tot seguit es posa a mamar. La pastora feu bona cara i no el va aturar. Un pagès que per allà passava, trobant tot allò poc corrent, ho va anar escampant per la vila i el dia següent. Quan Margot, feliç i espitregada, el mixet donava de mamar, l'envoltava tota una gentada, tot mirant-la, i Margot, la bleda assolellada, es pensava que era pel seu gat, que tots els mascles de la contrada s'estaven tot mirant-la. El mestre d'escola i els nanos, l'alcalde, el forner, el sagristà, negligien les seves tasques per guipar. El carter, un model d'eficiència per guipar, oblidar repartir unes cartes que ningú no hauria volgut llegir. Déu perdoni la gosadia del mossèn i l'escolanet que abandonen l'eucaristia pel gatet. Els goripes, també els goripes, normalment tan curts de gambals, se sentien atrets per quadres tan pastorals. Quan Margot, feliç i espitregada, el mixet donava de mamar, l'envoltava tota una gentada, tot mirant-la, i Margot, la bleda assolellada, es pensava que era pel seu gat, que tots els mascles de la contrada s'estaven tot mirant-la. Però les dones, abandonades tant pel marit com per l'amant, van sentir la rancúnia anar-se acumulant. Fins que un dia, més que emprenyades, van armar-se amb pals i bastons i ferotges van fer del gat botifarrons. La pastora, trista i plorosa, per consolar-se es va casar, les mamelles pel seu home les reservà. Passa el temps damunt les memòries i la gent oblidant els fets, sols els vells expliquen encara voltes als nets.

0: seu gat, que tots els mascles de la contrada s'estaven tot mirant, mirant-la, s'estaven tot mirant, mirant, s'estaven tot mirant, mirant, tot mirant, mirant.
1: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arers, a Tercera, 95.
1: El primer home de la Terra se deia Adam, un català. Portava barretina ruja, sempre el porró a prop de la mà. Lligava bones espardenyes amb la corda del bon Déu, tot cantant a un tes la bepa.

del compàs d'una sardana fins al dinar varen ballar i després d'una cargolada al peu d'un arbre se van assentar com fotia una calonassa i que eren lluny

la televisió. A nit passaran les imatges. Si podeu, gireu el botó. A nit passaran les imatges. Si podeu, gireu el botó.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: pot ser coixí d'un mal dia, també un passatemps distret.
1: Ràdio Arrels.
2: A Sant Andreu, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Ràdio Arrels.
2: A Sant Esteve, 95.

0: a València, al País Valencià.
1: Les circumstàncies actuals diuen que totes les coses han de sortir a la llum, amb la qual estic totalment d'acord.
2: Ràdio Arrels.
3: A Sant Nazari, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

canta inútil amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb llargues agulles forades ses nines. L'infant clou els llavis, té rostre de vell, llavors l'abandona per altres joguines, se'n cansa i reprèn el

temps cap aquí ja no ets la mateixa. No sé què serà, però no et sé reconèixer. Observo els teus ulls mil mirades que esquiven la meva, que busca una llum amb les

No en diguis diàleg dels teus monosíl·labs. Si intentes parlar-me amb mots que s'esgoten, t'expliques millor amb alguns gestos.

i Messi m'esforço a fer-te feliç. Digue'm què ens ha passat, on era aquell error que no vaig impedir. I ja ho sé que no és fàcil dir avui la veritat,

Per més que ho intento, no trobo els teus llavis. No trobo refugi en un cos que fou meu. Només la passiva indolència

vaja el negoci de ser un arbre. No poder canviar res al meu destí. Cada any les fulles més amples. Els a perder poc temps després i un bon matí. Torna a posar noves branques fins al cimall el més fràgil. Petals petits perduts dins l'aire, petita fulla redumil. Vaja un negoci de ser un art. Tota una vida dret dempeus, molt vertical. Al matí esperar la tarda. L'estiu amb sol, l'hivern amb neu, un xic banal. Ai, quin ofici que és el nostre!

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Reines, 88.2.
2: Cau pel teu propi pes i no diguis res.

Caia. Caia. Caia. Caia pena mel. Caia. Caia. Caia. Me caia.